0: représente davantage de citoyens qu'un député européen d'un État membre moins peuplé. Un pays peut avoir au minimum 6 députés pour le représenter et au maximum 96.
1: Le processus de vote pour les élections européennes varie légèrement d'un pays de l'Union à l'autre, mais il repose sur les mêmes principes fondamentaux. Dans de nombreux pays, les électeurs peuvent voter pour un parti politique, pour un candidat individuel ou pour les deux. Les élections européennes utilisent le système de représentation proportionnelle. Le nombre de sièges remportés par un parti est directement proportionnel au nombre de voix qu'il reçoit.
0: Mais qui peut voter ? Pour voter aux élections européennes, vous devez être citoyen d'un État membre de l'Union et respecter l'âge de vote dans votre pays. Dans la plupart des pays, il faut avoir au moins 18 ans pour voter, tandis qu'en Autriche, en Belgique, en Allemagne et à Malte, les citoyens peuvent voter à partir de 16 ans. En Grèce, l'âge de vote est fixé à 17 ans. Par ailleurs, les citoyens qui résident dans un autre pays de l'Union ont le droit de voter soit dans leur pays d'origine, soit dans leur pays de résidence, à condition, bien sûr, qu'ils n'utilisent leur vote qu'à un seul endroit.
1: Alors, comment fonctionne le vote aux élections européennes ? Au moment de voter, vous verrez une liste de partis politiques ainsi que leurs candidats présélectionnés. Vous pourrez choisir le parti pour lequel vous souhaitez voter en cochant son nom. Il faut savoir qu'en votant pour un parti, vous contribuez indirectement à la sélection réalisée par le parti des députés qui le représenteront au Parlement européen. En effet, les partis ont sélectionné à l'avance des candidats ainsi que l'ordre dans lequel ils seront élus, en fonction du nombre de voix obtenues par le parti. Cependant, dans certains pays, vous pouvez soit voter pour la liste établie à l'avance, soit voter pour des personnes individuelles figurant sur cette liste.
0: Une fois le vote clos, les bulletins sont comptés et la part des sièges au Parlement obtenue par chaque parti est déterminée en fonction de la proportion de voix qu'ils ont reçues. Ce système garantit à chaque parti politique d'être représenté proportionnellement au nombre de voix qu'il a obtenues. Votre vote sera décisif pour déterminer quels seront les députés au Parlement européen qui vous représenteront lors de l'élaboration de nouvelles lois. Ils auront aussi une influence sur le choix des membres de la Commission européenne. Ces décisions façonneront votre vie quotidienne et celle d'un grand nombre d'autres personnes dans l'Union. La démocratie ne doit jamais être considérée comme acquise. Elle est la somme des efforts de tous. C'est donc une responsabilité collective et chacun d'entre nous a un rôle à jouer.
1: Découvrez d'autres podcasts sur Europarl Radio, la web radio du Parlement européen.
2: Schengen.
3: O espaço Schengen, na sua forma atual, abrange os territórios de 27 países europeus, incluindo 23 Estados-membros da UE, bem como a Islândia, o Liechtenstein, a Noruega e a Suíça, onde é possível viajar livremente de um Estado para outro sem se sujeitar a quaisquer controlos fronteiriços, independentemente do tipo de fronteira que se atravesse, terrestre, marítima ou aérea. Assim, só é necessário passar pelo controlo fronteiriço quando se atravessa uma fronteira externa, ou seja, uma fronteira entre um Estado-membro Schengen e um país terceiro, por exemplo, entre a Polónia e a Ucrânia. Recentemente, o espaço Schengen acolheu novos membros. A Croácia aderiu a Schengen em 1 de janeiro de 2023. Além disso, os países da UE decidiram por unanimidade, no final de 2023, dar luz verde à supressão dos controlos fronteiriços nas fronteiras internas aéreas e marítimas da UE com a Bulgária e a Roménia a partir de 31 de março de 2024. No entanto, a decisão sobre a supressão dos controlos nas fronteiras terrestres será tomada numa fase posterior. Isto significa que apenas dois Estados-membros da UE não fazem parte do espaço Schengen, Irlanda e Chipre. Chipre está atualmente a passar por um processo de avaliação que determina se o país cumpre todos os critérios necessários para aderir à zona sem fronteiras.
4: Libre circulação de pessoas.
5: Schengen.
6: It's based on co-decision.
7: Problems at the border.
8: Und dann werden wir unsere Grenzen schließen.
9: Under what conditions could borders temporarily be reinstalled? Lots of anxiety about Schengen.
3: A Irlanda não está legalmente obrigada a aderir ao espaço Schengen, embora o possa solicitar a qualquer momento. Contudo, é importante notar que todos os cidadãos da UE têm direito à livre circulação, independentemente de serem ou não nacionais de um país do espaço Schengen. Portanto, ao atravessar uma fronteira entre um Estado-membro da UE pertencente a Schengen e um Estado-membro da UE que não pertence à Schengen, os cidadãos da União Europeia serão, em princípio, sujeitos apenas a um controlo fronteiriço marginal com o objetivo de verificar a sua identidade. No que diz respeito aos nacionais de países terceiros, os Estados Schengen harmonizaram as condições e os procedimentos para a obtenção de vistos de curta duração, que permitem aos seus titulares circular livremente no espaço Schengen durante um período máximo de 3 meses, por cada período de 6 meses. Mas nem todos os nacionais de países terceiros são obrigados a requerer um visto Schengen. Por exemplo, os cidadãos americanos ou australianos estão isentos deste dever.
2: Schengen.
5: Schengen.
2: Schengen.
5: Schengen.
3: O espaço Schengen não implica a supressão incondicional de todos os tipos de controlos relacionados com as viagens. A este respeito, é fundamental ter em conta a diferença entre os controlos fronteiriços e os controlos de segurança. Estes últimos são realizados por razões de segurança, nomeadamente nos aeroportos, e abrangem também os passageiros que viajam no interior do espaço Schengen. Um passageiro pode também ser obrigado a apresentar um documento que certifique a sua identidade, a fim de provar que é o legítimo proprietário do seu bilhete de viagem. Ao mesmo tempo, vale a pena mencionar que, a título excepcional, os controlos fronteiriços podem ser temporariamente reintroduzidos por um Estado Schengen, caso se demonstre a existência de uma ameaça grave à sua ordem pública ou segurança interna. Esta possibilidade foi aplicada na prática algumas vezes, nomeadamente pela França, que restabeleceu os controlos fronteiriços devido a ameaças terroristas.
2: Schengen.
5: Schengen.
2: Schengen.
5: Schengen.
3: Assim, o objetivo do espaço Schengen não é apenas facilitar as viagens, mas também manter toda a zona segura. O sistema de informação Schengen é uma base de dados criada especialmente para o efeito, que permite à polícia e a outras autoridades públicas competentes introduzir e verificar informações sobre, nomeadamente, pessoas desaparecidas ou procuradas. É uma plataforma de cooperação entre órgãos responsáveis pela aplicação da lei de diferentes países, contribuindo para manter um elevado nível de segurança, sobretudo no que diz respeito às fronteiras externas do espaço Schengen. Olhando agora para o contexto histórico, as origens do espaço Schengen remontam a 1985, quando 5 Estados-membros da UE decidiram abolir os controlos nas fronteiras internas. A iniciativa insere-se no contexto da promoção da integração europeia após a Segunda Guerra Mundial e visava reforçar a confiança mútua através da supressão das fronteiras. O nome do espaço provém do município de Schengen, no Luxemburgo, onde o acordo original foi assinado pelos Estados fundadores signatários. O chamado Acervo de Schengen, que é o conjunto global do que atualmente consiste nos acordos de Schengen e disposições conexas, faz parte integrante do direito da UE há cerca de 25 anos, após ter sido integrado no seu quadro pelo Tratado de Amsterdã. Atualmente, quase 40 anos após a assinatura do Acordo de Schengen, mais de 400 milhões de cidadãos que vivem no espaço Schengen podem viajar livremente. O espaço Schengen não só facilita a circulação de pessoas, seja para fins profissionais ou recreativos, como também estimula a economia europeia, melhorando a qualidade da nossa vida quotidiana. Constitui, assim, uma das maiores conquistas do projeto de integração europeia.
7: Tá rolvi hátach ag buincin ar sail le hoil. Fágamid sa vailhut ag ad arigad fena górum, bímid a bra arhach an iasach tídail nar as mianling áras anu tigachinach, agus úsáid midiad chan arigad aistrú ar fud na crinne. Díarach mar vi mídne brahen a buinc chan ag ad arigad a vanistú, Brahan an tenta sair bhain féin chun cuairmí tocht a chéanamh agus chun a spruchan a bhaint amach. Is tóch a gul trót cluiste agat ar an mán cianas orpach, ach an digan tún is litr mian tionach ar aga chintí ar na pinganí a da fócha. As a revis agat gur bán da bhán corpach in eistíachta a bhil a vision sanrach féin aga. Cahamí súin is gaira orha. Erdos, Cowillet. Is a Frankfurt na Germania ta kyan kaharu an vain kyanish orpig, nu BCE mar hug tawer. She Frankfurt an malarig dish is tachti sa tir, agus ta an terfet is mal sa tir an choma. Fogan che shin gul she da hita o hev tasht lin tira agus idin ar shunta de, tros na gano an san airiv. Ni da hash ma aroni gan tent is Frankfurt ma kyan kaharu dan institut arig dish hachtach sa. Ná ní cinna fánach bhéann ar aráni ag cean ceharú an bhainc orpig in eistíochta nú BEI. Tá an bánc san lanathe ag gahar Luxemburg. Mór an a dáirg de siad an áisiúnta, agus príomhchathair ceann de bhanaitheoirí chóphobalach na míochta na Heorpa a bhí ann raibh an aontas atá againn anois. A cadiad na roil atá ag na hinstitúidí airgead is móra san, tá an bán ceannais Heorpach freagrachas an euro in éanacht le buin ceannais náisiúnta na díortha úsáidnéime airgeadra. An príomhchóirm atá air ná an bártas airgeadaíochta chur a bhaim ar fud an leimistéir euro. Ní mór dó price na chimad cosí agus é mar aimige an ráta bulscethe a chimad ag a dófán géad sa bhean téirme. Conna heamh a dófán géad? Tás gur féad le bulscú áard agus ísil docha dhéanamh den géalagar ar bhonn fad téirmach. Nuair bhíon bulscú áard áid éon price na go tapig rud a chiaalaíonn go mbíon níos lú airgead in ár bócaí. Má anan an bulscú áard ní bhí mid nán an méid céanna airí agus seirbhísí a cheannach. Is tá bhrí san a haon sé chun lasa an eurochóris rátaí builscethe chimad ag a dófán géad sa bhean téirme, anas nach gailtear costuméirí ar a bhar gaí. Tá sé tochtach an bhanín sa chóris a chaomh nó. Ar an déh eildain scéal is féad le builscú ana ísil an docha céanna dhéanamh, tás go bhéad faoi tuarasta le laidú agus rátaí fastíochta a íslú dá bhar. Cílíonn sé sin go bhéad ag price na laidú, ach nach mbeidh sé dachfan ag daoine rudaí a cheannach mar a dilinn siad an méid céanna, nu go bhéadach sé bheith deacair ar post-timeshow. Tá reintéir le siad go mbeadh ceannais Heorpach an tionnachar imirt ag chéileagar an limistéir euro. Mar thompla is féad leis ochar rátaí uais a thochrú chun price na chumad cosí. Ina thonnta san tá sé freagrachas cinntiú go mbíonn cóirisí a cíochta a bhfuil cártaí creidmheasa agus dochar a feidhmú go cuí agus go raon oil. Ar an slí san bíonn sé níos tapúla, níos sábháilte agus níos fusa airgead aistrú ar fud na Heorpa nó íoc gan airgead trim. Ach is móna cuairmí atá an mbeadh ceannais Heorpach ná fearr ar iocíochtaí gan airgead trim amháin. Chomh maith le sin, údar bhíonn sé clóbhúil ina nótaí buinc euro a úsáidmid chun iochas go náthairgaí agus seirbhísí. As tá cuairm tátach eile air, den in an bán ceannais Heorpach muirseacht ar bhain Heorpacha chun i cinntiú go bhfaidh mbíonn siad a gceart agus gur féad le dul inleic le haon aibh airgeadais a d'éadach a bheith acu. Anois féach mí sé ról an bhain Heorpach in istíochta. Tá misin an iofruilige ón gceann atá go mbeadh ceannais Heorpach. Den an bán Heorpach in istíochta chuir síos ar féin mar éite iasachtathe an aontais Heorpach, tás go dtugann sé airgead ar iasacht a thionstail a thacaíonn le spruchanna an aontais. Tá go leor aináilacha in san áirimh sa bhéad san, a bhfuil aináil na sláinte, aináil na dachais agus aináil na tithíochta. A cad as a dagan an tairgead? Seans go gceapan tú go dagan sé as ba séad an aontais, ach ní fír. Go dtéann féin an banc féin na cistí san a riasacht, tréhhannaí ar bhargaí capital den chud is mó, agus an san tugann sé an targad a riasacht dos na tionstal san fé haimí fábhacha. Tug tá thart ar nócha fáin géad dos na hiasachtaí san leis tig den aontas. Má tá ar bhail gan ó nó ag obairn san aináil faoi blí, agus má tá tionscadal agat atá teach le spruchanna an aontais, is féad leat chuir seach ar riasacht an manc Heorpach in istíochta. An san, denig an banc masúnú ar din chailehocht, agus seicála sé go ggólíon an tú a chaspóirí iasachtathe agus gúil plan ganó de arbarthe agat. Ní hamháin gúil an banc Heorpach in istíochta ar na hinstitúidí airgeadais iltaobhacha is mó ar dhomhan, tá sé na sláráirí is mó de bhuiú don éráid chomá. Mar aon le feidhmú mar éite iasachtathe an aontais, tugann sé an banc éráide ar féin chomá. Chuann sé an cóhraach a gcoinne an athraithe éráide a gghríláir chuid ibre agus denan sé inéistú a dalchaí níos an bmhuainethe do chách. Tá cíonn sé le funamh glan agus nóálaíocht chomá. Bíana inaltóirí, ólathe, achnamathe agus bancéirí ag obair gáil le cuidachtaí, rialtais agus agraochtaí neamhrialtais i géad seascatír chun todhchaí níos gluise chuthú. Dá bhrí san roinean an banc Heorpach in istíochta réan amláin an tanolais Heorpach agus na nóálaíochta Eorpaí le cliant ar fud an domhain. Mar atá feicthe againn tá misionar le atá cótáchtach lena chéile ag ghabhán gan aontais. Go hachamar, tá an banc ceannais Heorpach freagrach go príomha as an mártas airgeadaíochta. An aim atá againn an praisanna sa limistéir euro a chimad cosí, agus an géalagar a chimad ar an mórthir ceart, anas gúil go leor airgead in ár bócaí. Ar an déh eildain scéal cintíonn an banc Heorpach in istíochta sreabhar airgead de thionscadal le haon chun lasa a chéine againn. Denan sé inéistú a dalchaí de chách, atá níos sábháilte agus a dhéanann níos lú dochair don chóhéal. Cé gúil cuar mí difriúile ar an dá bhanc tá rud a bhhain cinnte. Tá idir réon chótáchtach céanna do géalagar an aontais, agus tá ró lánach acá ó heamh tochaí rathúil a bhaint amach den óra. Sí Parliament na Háirpa a chur an podcréile sa de láthair. Is féad leat éisteach de tuile podcréiltaí ar Europile Radio.